0: A la cadena SER, Hoy por Hoy Menorca, Lluís Soler.
1: Hola. Bon dia i benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Avui és dimecres 7 d'octubre. Hem començat el nostre dia d'avui notant canvis de la meteorologia, encara que, què volen que els hi digui? Haurien d'estar feliços perquè arriba la pluja i probablement el fred també a les properes hores. Això ara ho estirarem un poc, ho coneixerem en detall amb els nostres amics de l'Agència Estatal de Meteorologia. Però és cert que ve així, són els temps que vivim. Fort, condensat, tot de cop, cau un ruixat, després se'n va i ja està. Aigua necessitem, i així, si continua plogant així, no estem aconseguint per bon camí el que més convindria per al nivell freàtic, que és d'allà on bevem tots. Això me permetran que ho posi com un més a més respecte al que són totes aquestes qüestions que ens duren el 15 d'octubre, el Foro Conversa de Turisme i Sostenibilitat, a xerrar amb gent experta entorn a de quina manera està afectant, ja sigui, és una realitat i una constatació, el tema del canvi climàtic en el turisme, que és allà on diu l'economia de Menorca. Ho anirem estirant de mica en mica i fent les reflexions oportunes. Però també avui volíem parlar de salut mental. Ja no pot ser un tema secundari ni una qüestió que només ens preocupa quan apareix un problema greu. La salut mental forma part de la nostra salut i, per tant, hauria de tenir la mateixa consideració que la salut física. En una societat sotmesa a canvis constants, a ritmes de vida cada vegada més exigents, a una gran quantitat d'estímuls, que tot sembla que canvia tan ràpid, atendre el nostre benestar emocional és més necessari que mai. Vivim connectats de manera permanent. Per això no significa que ens sentim més acompanyats. Les xarxes socials poden generar comparacions, expectatives poc realistes, una necessitat constant de mostrar una vida aparentment perfecta. Al mateix temps, la precarietat laboral, les dificultats per accedir a un habitatge, el que ens mou a sortir al carrer, la incertesa econòmica o la pressió per arribar a tot, això poden provocar estrès, ansietat, sensacions de frustració, que si es mantenen en el temps poden afectar profundament la nostra qualitat de vida. Per aquest motiu, avui estem fent un pensament més entorn a aquesta realitat i el que és la importància de la prevenció i que és una responsabilitat de tots. En aquest Dia Mundial de la Salut Mental que s'ha celebrat aquests dies i per el que s'han fet alguns actes i que se'n faran més, ens reirem en els nostres programes d'avui i de demà i també d'altres qüestions que ens ocupen. Però és hora de començar de seguida ja mirant-te amb el temps de la meteorologia. Té més informació, Noelia García, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca continuem amb temps inestable. Durant aquesta tarda, cel ennuvolat amb possibles ruixats i tempestes. Baixen les temperatures, màximes de 26 graus a Maó i 27 a Ciutadella. Demà dijous també serà un dia de pluges. Cel ennuvolat amb ruixats i tempestes. Durant el matí podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ventades. Es podran acumular més de 20 litres per metre quadrat durant una hora. Demà baixaran les temperatures, màximes de 25 graus a Maó i també a Ciutadella. Bufarà vent moderat de tramuntana amb fortes ventades i mala mar que deixarà onades de 3 metres d'alçada. És una informació d'EMET.
3: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionant subvencions, també instal·lant carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
4: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
5: ¿Tu casa se merece un cambio? Antes de decidirte, ven a Neima. Descubre nuestros sofás, colchones y muebles. Calidad, diseño y precios que hablan por sí solos. Ven, compara y entenderás por qué quienes nos conocen nos recomiendan. Neima, tu hogar, el mejor lugar del mundo.
1: Ja sabeu, tots els dimarts tenim el nostre espai d'exquisita, però també sabeu que quan es dona l'ocasió i l'oportunitat de que una informació d'actualitat, de rabiosa actualitat, tingui que veure amb la gastronomia de Menorca, sigui el moment que sigui, vos la brindem. És el cas. S'ha presentat avui mateix la 8a edició de les jornades de vedella menorquina, de vedella vermella menorquina, i per reiar-ne avui hem convidat en Toni Sansaloni, que és el president de l'Associació de Bars, Cafeteries i Restaurants de Pime. Bon dia.
6: Bon dia.
1: 14 restaurants des de ja mateix, perquè això es desenvolupa aquestes jornades els dies 9, 10, 11, 16, 17 i 18.
6: Exacte, enganxant dos caps de setmanes i bueno, començam aquest divendres ja. I per sort pues, mantenim el que dius tu, que és 14 restaurants, que estem veient que la participació no davalla i que tothom et solidaritza amb aquesta vedella vermella de Menorca i que, a part de restaurants que ens mantenim, pues, els pagesos que estan en aquesta associació estan molt contents de veure la iniciativa que van començar fa 8 anys i que ens ajuda a créixer també en el sector primari, perquè, per sort, sembla ser que avui estan ratllant, repassant datos del 2000, que van començar en 210 caps de bestiar qui es reproduïa i ara ja som per damunt 1.370, més tots les cries i tot això, però vull dir que estan molt contents perquè el sector també de l'hostaleria ha recolzat aquesta iniciativa i de cada vegada hi ha més gent pues, que té plats en vedella vermella de Menorca en les seves cartes, no? I això fa que la gent conegui aquest producte també.
1: Que nosaltres podem dir que estem molt contents, és nostre i per aquest motiu, a més, és molt bo, però no és que ho diguem nosaltres, és que qui més o menys sap i coneix pot veure que dins el que és la qualitat de la carn de la vedella vermella menorquina hi ha moltes coses que venen intrínseques. Una d'elles és la qualitat de la carn. Hem de saber un poc d'on ve aquesta carn. Aquests animals s'han cuidat i s'han cuidat bé, s'han menjat bé en el marc d'un indret per al qual estan molt ben aclimatats, que és la seva illa, que és Menorca. Això ja un punt de partida. I després, evidentment, que els que entenen i treballen amb aquest producte poden constatar que s'hi està donant un poc el suport al que és un producte d'aquí, el que, per tant, ajuda l'economia d'aquí. No únicament a salvar la raça, sinó essencialment a generar economia pròpiament aquí a Menorca, que es queda aquí a Menorca.
6: Sí, exacte. Quan ells van començar aquest projecte van tenir molt clar que havien de posar un equip de veterinaris i tècnics agrícoles i tot aquest tipus de seguiment que havien de fer amb els que criaven aquest tipus de vedella i aconsegueixen pues, que aquest animal sempre s'engreixi de forma natural, mullada al camp, i que després si necessita un vestiment d'algú de pienso, pues, un pienso natural a base d'una mescla de cereals que ells creuen que és ideal per a aquesta cria de vedella, i això fa pues, que, evidentment, se suma de tota aquesta feina que fan dins l'associació es vagi reflexada després amb el producte final, no? que és molt interessant tenir un bon producte per llavors oferir a la taula, no?
1: Tinc que dir-te, Toni, que jo que tinc família a França el tema de les vacacions és un poc peculiar. Cada zona té la seva diferent franja. De manera que veiem que encara que en aquest mes d'octubre hi ha uns quants turistes que passegen per aquí, motiu del qual, quan a un li demanen escolta, i on podria anar? Perquè dona la sensació de que s'acaba el mes d'agost i tot tanca i no és així. I bona prova és que els restaurants Jaume II, Pins 46, Café Balear o Pizzeria Roma, Ciutadella, el Mesón Ries Baixes, a Ferreries, el Hotel Geni i Restaurant o Morí de Racó, Mesón Can Jaume i Estomàtiques Mercadal, Sa Fonda de Fornells, el restaurant Don Tomàs a Migjorn, el Grill a Maó, La Pedrera d'Espujol a Sant Lluís o Viva la Pepa, Renald en Castell, han dit nosaltres aquí entrem, participem i oferim el que més o millor sabem fer amb un bon producte. I això, entre altres qüestions, ja no és únicament, jo ho dic també per la gent d'aquí, no? Un poc el escollir el que ens fa més ganes, sinó probablement, i per què no, anar a provar com s'ho fan a una banda o una altra, no? Fer un poc de ruta, fer un poc, aprofitar les jornades que hi ha diversos dies.
6: Exacte, és perquè nosaltres a primer a vegades començaven les jornades només encaixàvem un cap de setmana i ara la peculiaritat que feien sempre és allargar-la dues setmanes, no? I això fa que pues, hi hagi més opcions de tenir temps a provar altres locals i l'altra peculiaritat, el que dèiem, és que sempre ho feim intentant fer-ho en temporada baixa, que evidentment a juliol i agost està... hi ha prou gent a Menorca que tots els locals fan prou feina, com aquell qui diu, pues donar una iniciativa al turista que ve fora de temporada alta i una altra donar recolzament a la gent de Menorca, que es doni compte que hi ha coses obertes i que també pensam en la gent d'aquí, no? Perquè quan és temporada alta, evidentment, hi ha prou feina de lo que mos arriba, no? Però també han de pensar en el client habitual de tot l'any i fer-li aquest reconeixement de fer cosetes fora de temporada alta perquè puguin venir a degustar, pues, ara amb aquesta jornada lo de Sabadella, com més en bany ja faran lo del Brou o altres iniciatives com la Perdiu i... Però són coses que està molt bé fer-les en hivern perquè la gent d'aquí també ho pugui disfrutar.
1: Per tant, només ens queda anar a degustar. Ja sigui d'una forma o una altra, la vedella vermella menorquina pot arribar en moltes diferents formes de treballar de cuinada. El saber fer dels cuiners de cada restaurant, de cada casa, doncs estan per sorprendre'ns i nosaltres per deixar-nos un poc endur per el que són les seves suggerències i que l'experiència gastronòmica doncs sigui total. Fent, ja que hi som, doncs un cop d'ajuda al que és aquesta associació de ramaders de bestiar boví de raça menorquina que continua treballant, com comentava en Toni, perquè puguem dir que això, no? Que passem de 210 caps de bestiar fa uns anys a 1.370 i que donem una oportunitat i un múscul en aquest sector econòmic, del qual nosaltres el que ho direm en aquestes jornades i ho disfrutarem, Toni. Gràcies per haver-nos acompanyat avui, una abraçada com sempre i ens retrobem als restaurants.
6: Gràcies i per recolzar la nostra iniciativa i només dir una cosa, que la gent que es vulgui informar antes d'anar a un puesto salta pues pot trobar els nostres menús a la pàgina web gastronomiamenorca.es i veurà els locals i es contacta per telefonar i reservar i a més veurà el menú que elabora cada local. Moltes gràcies.
7: En Bed sabemos que el descanso es vital para tu bienestar. Aprovechate de nuestros descuentos en colchones, bases, almohadas y ropa de cama. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es.
8: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin, Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
9: Viu una nit musical única. Aquest dijous 8 d'octubre a les 8 del vespre, l'Església dels Socors de Ciutadella rep l'aclamat organista Joan Seguí Mercadal, titular de Santa Maria del Mar. Gaudeix en directe d'un programa excepcional amb obres de Frescobaldi, Cabanilles i grans mestres del barroc. Venda d'entrades una hora abans a l'Església dels Socors de Ciutadella. T'esperam.
1: Són les 12:35 minuts.
10: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
1: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest 7 d'octubre amb Jordi Rivera. Bon dia.
11: Hola, bon dia.
12: Por hoy, Cadena Ser.
1: El Cercle d'Economia de Menorca ha expressat la seva satisfacció per l'acord entre el Partit Popular, el PSOE i Més per Menorca per posar en marxa l'elaboració d'un pla estratègic per l'economia de l'illa.
11: Des de l'entitat destaca la importància de disposar d'un marc de planificació a mitjà i llarg termini que permeti afrontar grans reptes com la transformació del model productiu, la competitivitat empresarial, l'accés a l'habitatge o la diversificació econòmica més enllà de la gestió diària i dels cicles electorals. Així mateix, el Cercle d'Economia considera que l'acord unànime de les forces polítiques és una excel·lent notícia per l'illa i fa una crida a recuperar la cultura del pacte en temes clau com les infraestructures, la sostenibilitat o la formació. Tanmateix, des de l'organització recorden que aquest consens és només l'inici d'un procés que ara s'ha de concretar amb la participació dels agents socials i econòmics per convertir-se en una estratègia efectiva. Des del Cercle s'incideix en que Menorca pot modificar, gràcies a aquest acord, el seu model econòmic, que ara està massa centrat en el turisme. Miquel Àngel Casasnovas és el president del Cercle d'Economia.
13: Sabem perfectament que l'economia de Menorca és bàsicament turística, però això no ho deva perquè es pugui de vegades reorientar aquest turisme parcialment, però també potenciar altres sectors. D'aquí que hi hagi aquest acord ampli en el Consell Insular, precisament perquè és un projecte que transcendirà més d'una legislatura, sigui qui sigui que estigui governant en aquest moment.
11: L'entitat ha encoratjat tots els sectors polítics i socials de Menorca a implicar-se de manera decidida per fer en realitat aquesta visió de futur compartida.
1: Treva a la sanitat pública davant de l'escenari polític. El comitè de vaga, format per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics i les organitzacions de metges autonòmics, ha decidit ajornar la vaga indefinida prevista a partir del 28 d'octubre a causa de la convocatòria d'eleccions generals.
11: Des dels sindicats convocats s'expliquen que l'avançament electoral canvia per complet el tauler de negociació. Amb la dissolució de les Corts, el projecte de l'Estatut Marc impulsat pel Ministeri de Sanitat queda frenat i decau, per la qual cosa actualment no existeix un interlocutor polític vàlid per negociar. Mantenir l'aturada ara suposaria un esforç enorme pel col·lectiu sense opcions reals d'assolir acords immediats. Tanmateix, la representació sindical remarca que la convocatòria de vaga es manté vigent i que es tracta d'un moviment estratègic i no d'una passa enrere. De fet, considera la paralització de la norma un èxit de la pressió mantinguda pel col·lectiu durant els darrers mesos. Així mateix, adverteixen el futur executiu que no dubtaran a reprendre les mobilitzacions si no s'atenen les seves demandes històriques com un marc normatiu propi, la fi de les guàrdies obligatòries o una jubilació adaptada a la càrrega de treball.
1: Lluís Abasteguia, de Més per Mallorca, ha acusat la presidenta Balear, Marga Provenç, de sumar-se a la catalanofòbia en enviar a viure a Catalunya el diputat de Més per Mallorca, Josep Castells, pel seu complex d'inferioritat amb els catalans, això ho posem entrecomillat, alhora que ha demanat que demani disculpes al diputat menorquí.
11: La polèmica va esclatar aquest dimarts al ple del Parlament quan Josep Castells feia una pregunta sobre limitar el lloguer als grans tenidors. Marga Provenç, aplaudida per la bancada popular, li va dir que marxés a viure fora de Balears.
14: Senyor Castells, això són ses illes Balears. Vostè, a Catalunya.
11: Pel portaveu menorquinista és molt trist que tota una presidenta autonòmica se'n rebaixi al nivell d'alguns exaltats que han de patir pels carrers. Josep Castells.
15: Doncs diria que em sent perplex, diguem, perquè em sembla una resposta tan fora de lloc, tan impròpia d'un debat parlamentari i tan impròpia d'una persona que ostenta la presidència d'una comunitat autònoma que, vaja, ja dic, simplement perplex. Els polítics que estem dins del sobiranisme i que parlem defensem la identitat, defensem la llengua, ens hi trobem, que ens diuen a les xarxes o pel carrer, no? Lluís Abasteguia, Més per Mallorca, deia que li deien pel carrer, diuen Catalufo, vete a Catalunya. Moltes vegades ens diuen això. Doncs la senyora Provenç, la presidenta de les Illes Balears, s'ha posat al nivell d'aquest tipus de persona.
11: El diputat autonòmic per Menorca recorda que la mesura de limitar aquests lloguers també l'aplica en formacions de dretes fora de Catalunya, fins i tot el propi PP, per la qual cosa entén que la pregunta que va fer era més que procedent. Josep Castells.
15: El PNB ho ha fet. És a dir, hi ha partits que també són de caràcter liberal, que no volen intervenir a l'economia, però que davant d'una situació extraordinària entenen que s'ha de prendre decisions extraordinàries. Llavors ella ho va conduir cap a la catalanofòbia, i va dir, no, vostè vol fer com han fet a Catalunya, doncs vagi sent a Catalunya, no? No, no? Perdó, no només ho han fet al País Basc, a Galícia, que governa el PP, també ho han fet. Per tant, a veure, no és tan estrany que jo li proposi a ella que el PP a les Illes Balears es pugui plantejar aquesta possibilitat.
1: Més per Menorca s'integrarà dins la coalició Ara Més per a concórrer a les eleccions generals del proper 29 de novembre. Això no inclou que els nacionalistes tanquin més acords amb d'altres formacions.
11: Això no exclou que els econacionalistes tanquin més acords amb altres formacions. Els representants dels partits a Mallorca, Menorca i Eivissa s'han trobat aquest dimecres a Palma per exposar aquest acord i la voluntat de tenir representació a Madrid. En el cas de Menorca, ha estat Noemí García qui ha explicat els problemes que afecten a la nostra illa que s'han de resoldre des de Madrid.
16: Som cada vegada més persones de Menorca i a cadascuna de les illes que veiem que cada dia és més difícil viure a casa nostra. Les dificultats d'accés a l'habitatge, un cost de vida que augmenta cada vegada més i cada vegada menys connexions per sortir de les illes, són totes elles qüestions que tenen una gran incidència en la política estatal. Per tant, necessitem que Madrid entengui perfectament quines són les problemàtiques que tenim a Menorca.
11: La portaveu d'Ara Més, Aina Vidal, ha explicat que encara no hi ha noms per encapçalar les llistes i que estan oberts a pactes amb altres partits progressistes, però sempre des d'una visió balear i no estatal. També entenen que el cap de llista al Congrés d'una possible coalició a l'arxipèlag hauria de sortir d'Ara Més. De cara al Senat, i degut a que cada illa tenia el seu, cada formació està oberta a pactes fins i tot amb el PSOE.
1: La Inspecció de Treball ha donat la raó al sindicat Comissions Obreres i ha decretat que Aena va cometre un frau de llei en la contractació temporal d'un treballador a l'aeroport de Menorca.
11: L'organisme ha aixecat un acte d'infracció greu contra l'empresa pública per haver utilitzat un contracte eventual per circumstàncies de la producció en lloc d'un contracte de substitució incomplint la normativa laboral vigent. Des de la secció sindical de Comissions Obreres han explicat que després de mesos d'intents d'ajustar la situació per la via de la negociació sense cap resultat, es van veure obligats a denunciar el cas davant de la Inspecció de Treball. Segons el sindical, la reforma laboral la prova clarament que la suplència d'un treballador s'ha de formalitzar mitjançant la figura de la substitució i no amb contractes eventuals. Ramon Carreras és el portaveu de Comissions Obreres a Aena Menorca.
17: Els abusos dels contractes temporals, quan no han de ser temporals, són contractes amb frau de llei. I en aquest sentit esperem que de partir d'ara Aena s'ho repensi abans de tornar a fer contractes d'aquest tipus.
11: Així mateix, l'organització sindical ha valorat la resolució com un suport fonamental a la seva tasca a les instal·lacions d'Amo per combatre la precarietat i la contractació irregular.
1: Recordem, hi ha més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
18: Este es el anuncio del plan Renove de Hipermueble. Renueva tus muebles viejos porque los tienes viejos y lo sabes. Con hasta 500 euros de descuento, renueva sofá, colchón, pareja... No, pareja no, tampoco hacemos milagros. Lo que sí hacemos y gratis es llevártelo a casa, eso sí. Plan Renove de Hipermueble, ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de La Llor.
19: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
20: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joané de Ciutadella i Clínica Joané de Mó. Amb el doctor Alessandro Tione, especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora, formant part de l'única unitat d'estètica a Menorca, on la nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concerti cita prèvia a Clínica Joané de Mó al 971 35 11 15 o l'Hospital Joané de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
21: Llega a Balearia la Pet Week y lo celebramos con el primer Pet Talent Balearia. Graba las habilidades de tu mascota con nuestra banda sonora y súbelo a tus redes sociales mencionando a @BaleariaFerry. Participa y gana una escapada ferry más hotel con tu mascota. Tienes hasta el 20 de octubre para participar. Consulta condiciones en balearia.com. Balearia.
22: Aquest diumenge, 11 d'octubre, torna el sopar a la fresca a la plaça d'Esborn. A partir de les 5 des que vespre, jocs de fusta amb Cucuc Jocs. A les 6, contacontes amb Gemma Moy. I a les 8, música amb The Bones Tones. Duis menjar i beguda per compartir. L'Ajuntament hi posarà taules i cadires. Però si en podeu dur de casa, ajudareu a fer lloc per a tothom. Ah, i entre tots, procurem generar pocs residus i intentar deixar la plaça ben neta quan acabem. Recordeu, aquest diumenge 11 d'octubre, sopar a la fresca. Tots hi posem, tots hi col·laborem. Ajuntament de Ciutadella.
1: 45 minuts passen de les 12 i al nostre programa volem mirar d'apropar-nos als espais que compartim amb l'Institut Menorquí d'Estudis, avui per ratllar de Lletres Compartides. Lletres Compartides és una oportunitat, una ocasió, per, en aquest cas, i a Menorca, poder mirar de conèixer escriptors com, per exemple, la Marta Pasqual, l'Enric Virgili o el Joan Deussà. Hem de dir d'ells que, bueno, Marta Pasqual, per exemple, és filòloga, escriptora gironina, compta amb una trajectòria ascendent en novel·les i assajos de gran qualitat. Va escriure, per exemple, perquè vos feu una idea, La caça dels caps de setmana, o El malaventurat senyor Claus, o L'àngel que em mira, d'en Enric Virgili, escriptor barceloní, combina poesia de culte amb una narrativa breu, fosca i molt personal. Mamut, el va escriure el 2004, La visita, o Pel·li Plató, per exemple, del 2023. I del que és avui el nostre convidat, vos direm que ha escrit llibres com Camalot, la poesia social, El bosc de la vampira o Ítaca arrasada. Joan Deussà, bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquí a la sintonia de Ràdio Menorca. Lletres Compartides és el vaixell que ens du concretament aquests tres noms i a la vostra participació en aquest acte. Explica'm un poc el que heu preparat o què fareu.
0: La veritat és que jo em deixaré portar perquè són tantes coses i són tres dies seguits, del dia 14 al dia 16, dimecres, dijous i divendres de la setmana que ve, que em tenen preparades, pues, crec que clubs de lectura, fins i tot activitats en un institut, una conversa al Cafè Ànima amb Llucia Pellicer, no sé, moltes coses.
1: Quan la lectura dels llibres o la poesia t'obre portes o te permet un poc viatjar i veure, doncs, d'apropar-te també al que són lectors. Jo entenc que tot això és com a molt xulo, no? Molt guapo.
0: Jo pensava que era mentida això de que viatjaves escrivint i et posen problemes perquè, però t'imagina't, jo de poeta... jo no conec cap poeta que hagi pogut viure així com a tal dels poemes, m'entens? I ens busquem altres feines. Jo soc professor de filosofia en un institut i, hòstia, he hagut de buscar els permisos per anar a Menorca, que existeixen, perquè, clar, aquells dies jo hauria d'estar fent classes, no? I me'n vaig a un institut de Menorca com a escritor a fer una conferència. Però, clar, has demanat el permís. I després, el mes que ve, un altre viatge al Caire, xaval, amb l'Institut Cervantes, no sé què, i dius, joder, que això...
1: Anava en sèrio. Sí, no? Està clar, sí. Bueno, però és una ocasió meravellosa. De fet, com ara tu esmentaves, per exemple, de les activitats, per exemple, cert, no? Hi ha el diàleg amb la Llucia Pellicer, el Cafè Ànima, de Ciutadella, i també aquesta activitat d'escriptor a l'institut. Per tant, això significa que estaràs al Pasqual Calbó, a l'institut d'aquí de Mó, de tet a tet un poc amb... Saps que no puc evitar pensar amb el tema de l'informe PISA i que sempre estem xerrant de que la lectoescriptura va a mínims. No sé si tu tens aquesta sensació i si te preocupa.
0: De lectors... De la pèrdua de lectors?
1: Sí, sí.
0: No me preocupa. és que si ho penses, la poesia és una cosa com de resistència, una estranya resistència que sempre és l'última cosa que desapareix abans que una llengua es quede inert i esgotada i desaparega com a llengua viva. I, per exemple, avui han arribat persones a l'institut, poetes, que lectors de poesia externs, que s'havien enterat de que jo treballava en aquest institut i venien buscant-me per assignar els llibres. I jo diria, però com és possible que aquestes coses continuen passant? És cert que després, a nivell pues de la gran població i dels efectes que n'hi ha ara mateix de les xarxes i de les relacions que tenim entre nosaltres, ens afecten molt a l'hora dels hàbits lectors, que ja es veu la lectura com una espècie de sanació d'això, de la vida que tenim ara mateix. I en aquell punt, a mi, més que l'aport a perdre lectors, com en l'estudi que s'ha fet, que ara no m'hi sé el nom, com es diu aquest estudi que hem fet, que diu que no tenim lectors, o gairebé estem a la cua de... Com aquí, es diu aquest estudi?
1: Hi ha més un estudi que ens arriba. La veritat és que de vegades arriba com un degoteig. També per la preocupació. Aquí a Menorca, poso per cas, Aules Lliures de Pantalles és un col·lectiu que demanda o reclama que a les pantalles no substitueixin un bon llibre. Sobretot perquè el tema de les pantalles moltes vegades no és tant per llegir el que posen velles, sinó més bé per deixar-nos atrapar per aquesta dopamina, no? D'anar fent l'escrolling i aquestes coses. No? Clar, i una cosa va en detriment de l'altra i ens donem compte després de que escriure o llegir pels més joves com que costa un poc més.
0: Al final n'hi ha una part de lo que és llegir que és pensar. Mm-hmm. Perquè llegir no és pensar, però té molt de pensar. I això ens costa molt. Cada vegada més. És més fàcil que et diguin el que has de pensar que pensar per tu mateix. I això també té una explicació per a com ens afecta la dopamina dels vídeos curts i les pantalles, no? Respecte al tema de les pantalles i la lectura, pues, què te diria jo? Pot ser la lectura en una pantalla siga una nova versió del que és llegir i no té per què estar condicionat per la pausa. Tu pots llegir en una tablet o en un iPad, en un llibre electrònic, una novel·la i té el mateix efecte. Jo conec grandíssims lectors d'aquestes persones que passen gairebé més de la meitat del seu dia llegint. I ho fan en pantalles, no compren llibres. I són lectors d'una qualitat excel·lent, diguem, de clàssics, d'això. Vull dir, al final no és si pantalla sí o si pantalla no, sinó quin ús se'ns està obligant a fer de certes xarxes socials que són al final unes xarxes mentals en el sentit negatiu de la paraula xarxa.
1: Aquí a Menorca tenim una persona que jo crec que tothom se l'estima molt, que mira tu per on és professor i també és poeta, que és
0: el Guillem.
1: En Pons Pons,
0: home, sí, però grandíssim.
1: Ell, recordo que una vegada me va marcar molt, va dir que en certa manera el que era poeta era com aquell que feia una paret seca. A Menorca tenim parets seques per tot arreu. Està tot a Menorca i el paisatge de Menorca està ple de parets seques, però la paret seca, perquè aguanti, allò, cada pedra ha de tenir el seu lloc, no? I si ets picapedrer, li has de donar la forma perquè encaixi. I deia, la poesia és això. La poesia és encaixar les paraules de la manera adequada i correcta perquè la paret se sostengui, no? Això me fa pensar en com és la poesia teva, la d'en Joan Deusà, en el sentit de si és una poesia més romàntica, reivindicativa, si tal vegada va tot plegat, si depèn del moment, no ho sé.
0: Mentre estaves contant-me això, estava mirant una paret seca, però però no estic en Menorca, estic en Castelló de Rugat, un poble de l'interior de la comarca de la Valldigna, prop de casa meua, a la Gandia. Mm-hmm. El meu estil, jo crec que sóc una mica pessimista en alguns versos, però d'aquell pessimisme vitalista, tipus Schopenhauer, que és la idea de que, bueno, amb la poesia tractem de descobrir tant el que no podem dir en el sentit de l'amor, que no és una cosa que és molt, molt complicada de dir, si és que es pot dir. No tenim com les paraules per expressar-ho de forma directa. I per això es va inventar la poesia. però no per només per això, sinó per la mort també, que tampoc sabem el que és. I de molt pues, ja tira un poc més, si ho han de dividir com Ausias Marc de poemes de mort i poemes d'amor, pues els meus són més poemes de mort que d'amor. Però en aquesta investigació es pot, també n'hi ha pues, trobar altres veritats, altres temes, la justícia social també apareix, la reivindicació i tot això, i tot emmarcat en un estil tipus ciència-ficció, diria jo, a vegades. Per dir-te algo, val? Sí, sí. Alguna cosa.
1: Lletres compartides. Arriba la cinquena edició i enguany participen 33 autors i autores. Tindrem del 14 al 16 d'octubre la possibilitat de compartir i conèixer en Joan Deusà, més tard en Marta Pasqual, del 21 al 23. Enric i Virgili arriba del 4 al 6 de novembre. I entri en aquestes activitats l'ocasió de connectar amb el que són ells, més enllà de les seves obres, els autors, directament. Una oportunitat, com dèiem, una gran ocasió, també la que podem aprofitar. Joan, gràcies per haver-nos acompanyat breument al nostre programa. Ha estat un plaer. Esperem retrobar-nos i conèixer-nos personalment, tot i aprofitant d'aquest programa ben prest. Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. L'oportunitat de conèixer-vos és meua, sempre. Sí, gràcies.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el calabacín verde granel a 1,69 euros kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,45 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natura a 10,95 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Hay sabores que llevan una isla entera dentro. Descúbrelo en Micat Restaurant Menorquí, en el Hotel Casas del Lago Calambosc. El chef Luis Valls crea una propuesta de alta cocina con productos kilómetro cero y la esencia más pura de Menorca. Mediterráneo, territorio y emoción en cada plato. Micat, el sabor más auténtico de la isla.
4: Se acerca la temporada de puentes y eso significa que vienen días de más. Más días para viajar, más escapadas con Balearia, más planes. Reserva ya tu escapada a Península desde 9 euros. Balearia.
23: Precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui y siempre, amb tu.
24: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
25: El nostre nou horari ininterromput és de 8 i mitja del matí a 8 i mitja de la tarda. Vos esperem a Mau, Ses Moreres 25 i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6. Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 d'octubre, quarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad. ¿Esto te interesa? No te lo puedes perder. Pide tu invitación enviando un correo electrónico a radiomenorca@radiomenorca.com con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, Mare Terra, Fi Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares.

0: Minuts, escoltes, oi, però i Menorca, d'aquest dimecres, 7 d'octubre. Hem començat avui el nostre programa xerrant entorn a vaques. I ho hem fet amb Antoni Sansaloni, que és de restaurants. Ja sabeu, el president de l'Associació de Bars, Cafeteries i Restaurants. Perquè es donen de la mà en ja la 8a edició de les jornades de vedella vermella menorquina.
1: Es van començar aquest projecte, van tenir molt clar que havien de posar un equip de veterinaris i tècnics agrícoles i tot aquest tipus de seguiment que havien de fer amb els qui criaven aquest tipus de vedella, i aconsegueixen pues, que aquest animal sempre s'engreixi de forma natural, mullada al camp, i que després, si necessita un vestiment d'algú de pienso, pues, un pienso natural a base d'una mescla de cereals que ells creuen que...
0: Entreu al web de Gastronomia Menorquina i trobareu tots els restaurants participants, són 14, a diferents indrets de Menorca, els seus plats, menús, preus i per poder fer la reserva. I hem xerrat també amb Jan Deusa. Ell és professor, és poeta i participa del programa de Lletres Compartides, que arrenca el 14 d'aquest mes amb autors com Enric Virgili, na Marta Pasqual o ell mateix.
2: La poesia és una cosa com de resistència, una estranya resistència que sempre és l'última cosa que desapareix abans que una llengua es quede inert i esgotada i desaparega com a llengua viva. I, per exemple, avui han arribat persones a l'institut, poetes, que lectors de poesia externs, que s'havien enterat de que jo treballava en aquest institut.
0: Hem xerrat de poesia i el que la poesia permet fer, com per exemple viatjar, i està encantat de poder venir a Menorca. Fem pausa i seguim.
3: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com. Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, mandarina clausellina por solo 1,79€ el kilo, un 21% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, dorada nacional, piezas de 400 a 600 gramos por solo 10,95€ el kilo, un 15% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
4: Dedicatòria, amb Bep Portella.
5: Hola, bon dia, bona gent. Ha fet 4 gotes avui, a veure si demà en fa 8. Diumenge passat començava una nova temporada de concerts de joventuts musicals d'Aló, temporada que sol arribar fins al mes de maig. Quan vaig entrar a la sala de cultura de San Diego, on es fan aquests concerts, i la vaig veure ben plena de gent, vaig tenir una alegria immensa. La sala plena vol dir unes 200 persones. A l'escenari, un quartet de joves músics que estaven encara més contents. Es notava que agraïen la resposta de públic. És amb una feina de dècades, des d'aquells concerts dominicals a l'Espai Roger, que Joventuts Musicals d'Aló ha aconseguit fixar en el calendari dels alourencs el fet que molts diumenges afoscat tenen música clàssica. És cert que la majoria d'espectadors ja som de cabells blancs o de cabells tenyits, però s'hi veu qualque jove entre cadira i cadira. I no hi ha res millor que acabar la setmana amb en Schumann per espessar-nos un poc les tensions que ens provoca veure les notícies per la tele i les discussions dels tertulians, una tensió que ja s'ha instal·lat i que serà mala de llevar. Hem de donar les gràcies a Joventuts Musicals i a les persones que tenen la responsabilitat de tenir ànsia de l'organització d'aquests concerts i de l'atenció al públic. Estic convençut que les paraules que dic pensant en valor i que és on visc serveixen per a altres pobles en els quals també actua aquesta entitat. En la resposta del públic, per força, i té a veure l'evolució de les escoles de música, del Conservatori de Música o d'experiències com Cerclet a lo mateix. I això que l'Escola de Música de l'O no acaba de sa que voldrien que

0: fos. Una cosa semblant podria dir de la rondada de l'O, que de lluny passat començava la temporada d'escola de balls tradicionals, ja que sense sabrem no sortiran balladors. Vull dir balladores, ja que encara és més difícil que sortin balladors. Moltes de les activitats culturals que vivim porten darrere la feina d'unes persones que les fan possible, ja que els concerts sense educació per la música o els balls sense educació per el ball no seria el mateix. Bon dia.
1: ¿Tu casa se merece un cambio? Antes de decidirte, ven a Neima. Descubre nuestros sofás, colchones y muebles. Calidad, diseño y precios que hablan por sí solos. Ven, compara y entenderás por qué quienes nos conocen nos recomiendan. Neima, tu hogar, el mejor lugar del mundo.
2: Viu una nit musical única. Aquest dijous 8 d'octubre a les 8 del vespre, l'Església del Socors de Ciutadella rep l'aclamat organista Joan Seguí Mercadal, titular de Santa Maria del Mar. Gaudeix en directe d'un programa excepcional amb obres de Frescobaldi, Cabanillas i grans mestres del barroc. Venda d'entrades una hora abans a l'Església del Socors de Ciutadella. T'esperam!
1: Precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye en Alaior, avui y siempre amb tu.
3: Presenta el mercadillo que estabas esperando. No estamos locos, estamos renovando. Cazadoras, pantalones, camisas, blusas, camisetas, polos, todo a un euro en más de 1000 prendas en liquidación. Cientos de abrigos Unix a 5 euros y un gran descuento en sábanas y toallas Memphis al 50%. Pásate por Memphis este sábado 10 y domingo 11 de octubre.
4: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
3: Del 5 al 10 d'octubre, Ciutadella celebra la Setmana d'Estocs amb descomptes especials als comerços locals i ofertes exclusives. Visita'ns a Infotelecom, Aglaia, Comella, Mom, Enrique Mestre, Azulilla. Fes costat al comerç local i aprofita aquesta oportunitat única. Setmana d'Estocs, Ajuntament de Ciutadella.
4: Aquest diumenge, 11 d'octubre, torna el sopar a la fresca a la plaça d'Esborn. A partir de les 5 d'es que vespre, jocs de fusta amb Cucuc Jocs. A les 6, contacontes amb Gemma Moy. I a les 8, música amb The Bones Tones. Duis menjar i beguda per compartir. L'Ajuntament hi posarà taules i cadires. Però si en podeu dur de casa, ajudareu a fer lloc per a tothom. Ah, i entre tots, procurem generar pocs residus i intentar deixar la plaça ben neta quan acabem. Recordeu, aquest diumenge 11 d'octubre, sopar a la fresca. Tots hi posem, tots hi col·laborem. Ajuntament de Ciutadella.
5: Aquesta tardor, visita Hauser & Wirth Menorca, a l'Illa del Rei, i descobreix l'exposició col·lectiva Directionless, organitzada per Rashid Johnson. Prova la carta del restaurant Cantina i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, que inclou tallers per a totes les edats i música en directe. Visita'ns de dimecres a diumenge fins al 25 d'octubre. Més informació i reserves a menorca.hauserwirth.com.
4: Es Coach Laser, un tiempo de radio que compartimos con Bernat Fortuny. Buenos días.
6: Buenos días, Luis.
4: Y con Carola Lemberti. Carola, buenos días.
7: Buenos días, Luis.
4: Hoy queremos hablar en torno a una cuestión, yo diría por sí misma, que está en las conversaciones de todos cada día, de una u otra manera, y al mismo tiempo quizás tampoco no nos paramos a pensar sobre lo que es. Hablamos del tiempo.
6: cada cual pueda interpretarlo a su manera. Salvador Dalí creo que lo dibujó como un tiempo que se fundía. ¿Se acuerdan de aquellos relojes? Yo no sé cómo ven ustedes el tiempo y si se paran a estudiar un poquito cómo utilizarlo. Si el tiempo cura, o lo cura todo, o no cura nada. Vamos a hablar del tiempo, Carola.
7: Pues sí, Luis, fíjate que es un tema que a mí me apasiona. Este fin de semana he podido disfrutar de estar aquí en Madrid con mi pequeño, que ya no es tan pequeño, y hemos hecho de todo, nos ha dado tiempo a todo. Y estaba reflexionando ayer en cómo él ve el tiempo y cómo lo veo yo. Y cómo cuando eres niño el tiempo pasa y lo disfrutas o lo padeces. Él me decía, jo, mamá, mañana tengo mates a primera hora. Y es verdad que para él el lunes por la mañana es un suplicio porque hay matemáticas a primera hora. Y para mí es comienzo semana, me puedo ir a correr temprano, empiezo con esa libertad, con ese aire. Y es precisamente lo que hacemos con el tiempo y el valor que le damos lo que hace que nuestra vida sea una u otra. Cuando somos niños, el tiempo es lo que es. Pero cuando somos adultos, me pregunto cómo lo utilizamos. Porque cuando trabajo con mis mujeres y trabajamos en sesión y hacemos talleres y entran en mis programas, cuando pasan 3 y 6 meses, no hay ninguna que no me diga, es impresionante en este tiempo tan corto la transformación tan grande que he tenido. Sin embargo, estaba años anteriores viendo pasar mi vida y no había ningún cambio. Porque no se trata de que el tiempo pase, se trata de lo que haces con ese tiempo. Porque la gente habla de el tiempo ya lo cura todo, el tiempo hace que todo sane. Dependiendo de lo que hagas con ese tiempo. Porque si tú te quedas en esa herida, no va a sanar. Si tú empiezas a transformarte y a comprometerte contigo, por supuesto que va a haber un cambio importante. Si no es en 3 meses, pues será en 6 o en 1 año. Pero esa versión tuya va a dejar de estar y realmente vas a convertirte en lo que quieres ser, que solo hace falta compromiso, valor y tiempo.
6: ¿Me permitís que saque un vino? Lo digo para utilizarlo de ejemplo. Es verdad que del mosto siempre lo dejamos hacer y el tiempo hace una maravilla con él, ¿no? Que es en un momento determinado con ese proceso de fermentación un vino. Claro que tiene que haber, pues, o nos tenemos que preocupar si queremos un vino que haya lo necesario para que salga un vino. Tampoco no es magia, tiene que haber unas determinadas condiciones. Pero si nos parece que el tiempo ya trabaja, cuidado que no nos vayamos a quedar luego con un vinagre, por dejarlo demasiado tiempo.
8: Correcto, correcto. Fíjate que estamos hablando ya no del mero transcurso de los segundos, sino que estamos hablando de decisiones. Es decir, yo esto lo veo desde el 1440. ¿Sabes qué es ese número?
6: No.
8: Pues son los minutos que tenemos cada día. Entonces hay 1440 decisiones que puedes tomar de qué hago en el próximo minuto. Y fíjate que esos 1440 minutos son los mismos para ti, para mí, para Carola y para cualquier persona que nos esté escuchando. Y hemos llegado a lugares muy diferentes. ¿Por qué? Pues porque en ese tiempo hemos tomado decisiones distintas. Cada uno las suyas, ni mejores ni peores, simplemente las suyas, las que han sentido la necesidad o la inspiración. Sentido la necesidad de decidir hacer algo, tomar un camino o no hacer nada, que decidir no hacer nada pues también es una decisión. Han decidido poner esas condiciones perfectas para que su mosto se convierta en un buen vino o han decidido no hacer nada y confiar en que ese vino no se convertirá en un vinagre. Y cada una de estas decisiones es lo que hace la diferencia. En inglés se utiliza la palabra time para definir el tiempo y la palabra times para definir las veces. Y se parecen mucho las palabras, pero son dos elementos muy diferentes. El mero transcurso del tiempo, el time, no cambia nada. Lo que lo cambia es el times. Las veces que hacemos algo, los hábitos que tomamos, las decisiones que tomamos para llegar al camino adecuado. Esa para mí es la gran diferencia.
6: Me comentabas, Carola, que tus mujeres, hablamos de aquellas que te acompañan en estos talleres, en estos procesos para ir aprendiendo y mejorando, se daban cuenta, ¿no? Ciertamente un poco. Quizás notaban un poco la diferencia de un tiempo en el que ellas, antes, pues dejaban pasar las cosas o esperando que se arreglaran solas, y la otra está en la que ¿qué cambias tú en esos minutos en que tú tomas las decisiones para que al final algo pase, ¿no? O que sea distinto.
7: Eso es, Luis. Aquí para mí la clave es la toma de conciencia. Cuando tú eres consciente de que el tiempo actúa a tu favor, cuando tú decides hacer algo por ti misma, desde un lugar de compromiso, de amor propio, el tiempo te va a ayudar. Entonces, es verdad que dependiendo de cada persona, porque estaba escuchando a Bernat y se me ha venido a la cabeza también DISC, DISC y cómo es el temperamento humano. Hay personas como yo que soy más impaciente. Yo quiero algo o veo que la energía está disponible y digo, pero ¿por qué esto no se da ya? Pues porque hace falta ese tiempo, ¿no? Estabas tú hablando del mosto, Luis. Yo hablo de la cocina. Hay cosas que se cocinan a fuego lento y no puedes hacer algo a fuego rápido. Entonces, hay veces que el mismo proceso de la vida te lleva a tener que asumir el tempo. Es una palabra italiana que yo amo, que es el tempo es el proceso o el tiempo que necesita algo. Precisamente es como ese momento necesario que cada cosa necesita. Es esa paciencia, ese amor que no puedes meterle más prisa. Entonces hay veces que cuando nos damos cuenta de esto o entramos en esta consciencia y transformación, queremos que todo ocurra ya. Y eso es precisamente lo que no puede ser. Ya lo decía Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, no podemos ir más rápido, no podemos construir. Miramos un día hacia atrás y decimos, wow, todo lo que hemos construido, pero de pronto ocurre un día y has ido construyendo baldosa a baldosa cada día. Entonces, para mí el tiempo es algo muy valioso y aprender, si eres una persona impaciente como yo, a que ese tiempo traiga lo que tenga que traer. Y si eres una persona más calmada, también aprender a quizás meter un poquito más de energía o de compromiso o de impulso para que las cosas ocurran, pues es una especie de equilibrio perfecto que cada uno tiene que saber encontrar.
8: Y ya que estamos con los idiomas y las traducciones, yo voy a traer el griego, el kairos, ese tiempo adecuado, el momento adecuado para que se produzca algo. Entonces sí que es verdad que hay que dejar que las cosas se hagan a su ritmo, que tengan su tempo, que las repitamos las veces que sean necesarias, los times que sean necesarios, pero hay que buscar el momento en el cual es el tiempo perfecto, el tiempo adecuado, donde se reúnen las condiciones para que algo suceda, y eso es el kairos.
6: Permíteme que vuelva un momento a DISC, porque como estamos hablando de tiempo, entiendo que en cada uno de los diferentes perfiles de personalidad, esos colores que más o menos nos ayudan a ver o a entender cómo somos de iguales o diferentes para ciertas cuestiones, el tiempo se vive o se absorbe de manera diferente. Recuerdo que alguna vez ponías algún ejemplo donde, por ejemplo, el azul pues era como mucho más, vamos a la práctica, y por lo pronto el tiempo es como una cosa que corre muy distinto para otro en comparación con otro color, ¿no?
8: Sin duda, fíjate que cuando hablamos de DISC y entrenamos la mirada para identificar cómo son cada uno de los perfiles, el primer eje, la primera cosa que vamos a observar es si son rápidos o si son lentos. Es decir, ya vamos al tiempo, ya vamos a cómo gestionan esa necesidad de decidir, esa necesidad de actuar o de reflexionar. Entonces, tanto el perfil rojo como el perfil amarillo, los perfiles proactivos, son rápidos. Es decir, necesitan que sucedan muchas cosas en poco tiempo. Y por eso actúan y generan cambios, generan evolución. Mientras que los perfiles lentos, el verde y el azul, son los que necesitan jugar muy bien sus cartas. Entonces, lo que hacen es intentar que pasen pocas cosas, que lo que pase sea predecible y que haya estabilidad. Entonces ahí tenemos media tabla viendo el tiempo, viendo cada segundo como un coste enorme, y la otra media tabla viendo cada segundo como un mecanismo de protección.
7: Y fijaros qué interesante es cuando la tabla o la parte de la tabla que está arriba, rojos y amarillos, aprendemos a tomar el tiempo para reflexionar, para pensar, para calmarnos, para no hacer nada con las decisiones que tomamos. Y fijaros cómo si el verde y el azul toman ese tiempo también para iniciarse, lanzarse un poquito más o empezar a accionarse, entramos en ese equilibrio que es maravilloso, porque al final no se trata de que, jo, yo es que quería ser de un color y me ha tocado otro. es lo que es, pero en ese es lo que es puedo siempre estar en una excelencia, entrar en una excelencia sabiendo lo que me viene bien, lo que necesito y sobre todo lo que va más alineado con lo que yo quiero.
6: En todo caso, entiendo que el tiempo tiene que ser algo, tiene que ser un factor que no nos agobie, sino que tenemos que saber navegar con él y ponerlo de nuestro lado para que, independientemente de cómo seamos, el que le podamos sacar el mejor provecho posible, el que no sintamos que estamos desperdiciando el tiempo o que tengamos la sensación de que el tiempo corre diferente para otros y no para mí, cuando lo que quizás hace falta es que seamos conscientes que, como decías, ¿no, Carola? Si quieres la casa, baldosa, baldosa, ¿no? Y en un momento determinado, pues consigues tus objetivos si has sabido entender que en el día a día pues hay acciones que hay que ir haciendo.
7: Eso es, Luis.
9: Eso es.
7: Estaba pensando, esta mañana estaba hablando con Bernat, nos levantamos muy temprano y ahí en Menorca es de día, aquí en Madrid es de noche. Yo estaba corriendo en plena noche. Bernat ya me decía, aquí ya ha amanecido. Fijaros cómo incluso el tiempo es diferente cuando estás en un lugar o en otro. Bernat ahora está en Menorca, yo estoy en Madrid y es verdad que ahí es un tiempo muy diferente y nos levantamos a la misma hora prácticamente. Es muy curioso como al final yo corro a oscuras y él corre ya amaneciendo.
6: Yo decía al principio de que el tiempo es algo que se habla en muchas conversaciones, quizás más el tiempo meteorológico, pero no, también el tiempo. Él sí voy a llegar, sí me va a dar el tiempo para lo que quiero hacer. Hablamos mucho de ello, pero a veces nos ponemos realmente a reflexionar el cómo realmente lo podemos estar utilizando para que le demos una practicidad, para que no seamos esclavos del tiempo, sino que lo pongamos de nuestro favor. Hoy hemos hablado del tiempo en Scotch, la serie de cosas importantes, de peso. Y lo hemos hecho con Carola Lamberti, con Bernat Fortuny. Gracias a los dos por habernos acompañado, como siempre, en Scotch, la serie. Hasta nuestro próximo episodio.
9: Gracias a ti, Luis.
7: Gracias, Luis. Hasta la próxima.
10: De enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero. Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
11: Kia, movement that inspires.
10: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
12: Aquesta tardor, visita Hauser & Wirth Menorca, a l'Illa del Rei, i descobreix l'exposició col·lectiva Directionless, organitzada per Rashid Johnson. Prova la carta del restaurant Cantina i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, que inclou tallers per a totes les edats i música en directe. Visita'ns de dimecres a diumenge fins al 25 d'octubre. Més informació i reserves a menorca.hauserwirth.com.
13: Premis de curtmetratge documental del Menorca Doc Fest. Del 9 al 11 d'octubre, la sala multifuncional d'Es Mercadal acull les dues sessions dels Premis de curtmetratge documental del festival i la seva cloenda. Consulta les pel·lícules seleccionades i els horaris i acredita't per poder assistir a tots els passis entrant al web menorcadocfest.com.
14: Amantes del mar, vuelve el Salón Náutico Internacional de Barcelona, la mayor exposición para elegir entre más de 200 yates, catamaranes y embarcaciones a motor y vela, con las mejores marcas y novedades en servicios, submarinismo y deportes acuáticos. Ven al Salón Náutico de Fira de Barcelona, del 14 al 18 de octubre en Port Bell. Entradas en salonnáutico.com.
15: Llega a Balearia la Pet Week y lo celebramos con el primer Pet Talent Balearia. Graba las habilidades de tu mascota con nuestra banda sonora y súbelo a tus redes sociales mencionando a @BaleariaFerry. Participa y gana una escapada ferry más hotel con tu mascota. Tienes hasta el 20 de octubre para participar. Consulta condiciones en balearia.com. Balearia.
6: Emergència climàtica, felicitat sostenible. Anton Soler, bon dia.
16: Hola, Lluís, gràcies. Gràcies un dimecres més per poder parlar de les meves preocupacions sobre l'emergència climàtica. Tu ja saps que, bueno, aquesta ola perpètua de calor no anem bé. I ara damunt ens trobem, sobretot a Catalunya, que hi ha aquestes precipitacions massives d'aigua que hauria de caure en un any o més d'un any i cau en vores. Això és una miqueta esfereïdor, no?, si no esgarrifós. Bé, jo el bo de la situació és que avui en dia jo diria que tothom ho sàpia. Ara només hem de reaccionar. I el de la bondat amb acció vol dir això, que la gent bona, que a vegades tenim por de posar-se en marxa, ens hem de posar en acció. I una de les persones que admiro molt perquè és una persona molt activa és la persona que damunt té un cognom que ve de la pagesia. Ella es diu Carme Pagès. Jo ara avui fem el programa des de Reus, estem gravant des de Reus, i tindrem l'ocasió de parlar amb la Carme, que ella ara ens ho explicarà, és una de l'equip motor d'una de les primeres, si no la primera, cooperativa de consum del nostre país, d'Espanya. Hola, Carme, com estàs?
9: Hola, bon dia,
16: molt bé. No, digui una cosa. Explica'ns com va ser i com va ser l'origen i què és el que va motivar i en què consisteix també una cooperativa de consum.
9: Sí, doncs mira, ens remuntem aquí a Reus, a les nostres contrades, l'any 79, que ja veient una mica totes les agressions que venien llavors per part de la petroquímica i tot el moviment antinuclear, clar, Reus estàvem al mig i una dotzena, màxim 20 persones preocupades per això, per l'alimentació, la salut i el territori, van dir, vinga, l'únic que podem fer o una cosa de les que podem fer és què ens emportem a casa que vagi vetllant per aquest territori que ha de continuar alimentant-nos per sempre.
16: És a dir, que hi ha una sèrie de gent que pensant podem estar menjant en aquests moments jo que sé, una lletuga radioactiva.
9: Exacte.
16: O podem estar menjant en aquest moment un tomàt que s'ha quedat impregnat pels fums de la petroquímica, no? Que te tira molts de fums.
9: Clar, penseu que als anys 70 ja s'estava arribant al mercat tots els productes de lo que es deia l'agricultura verda, entre cometes, que era, vinga, a fertilitzar fertilitzants sintètics tots els camps i vinga, grans produccions, ja no era una economia familiar pagesa. I llavors, això veient, que això estava a punt de desaparèixer o que perillava molt, doncs aquí es van preocupar de buscar pagesia propera, de tot tipus, pastors, evidentment, els pagesos de Riudoms i de Reus, que poques hectàrees ja quedaven, i això, portar-ho a casa, perquè això volia dir una manera d'apostar diàriament per consumir i vetllar pel territori.
16: Exactament. És a dir, que d'alguna manera vosaltres manteniu l'economia del sector primari, no?
9: Exacte, sí.
16: Perquè els pagesos diuen que són els primers, no? Perquè diuen que és el sector primari.
9: Bé, tot
16: perquè estan a dalt de tot o estan a baix de tot? En què consisteix això?
9: Ja ens agradaria que estessin dalt de tot i molt, molt més cuidats per les administracions i per part nostra, de les consumidores, les persones. Però doncs, clar, el sector primari doncs, ja és això, no? Tot el que extraiem, tot el que ens dona la mare terra, per aigua, per terra, pel que sigui, doncs tot això que s'extreu, la mineria, tot, no? Tot això ho hem après des de l'escola primària, mira, el sector primari, però doncs, clar, la pagesia és que és... Parlem molt més d'això, parlem de desurbanitzar, perquè, clar, les ciutats han crescut d'una manera que ja és molt, és difícil viure de forma digna dins d'unes ciutats. Nosaltres encara tenim la sort, potser que estem en una ciutat mitjana, que ja no, esperem que no creixin més, tot i els problemes de la vivenda i tot això que estem parlant ara, però que estem en una ciutat, nosaltres sempre pensem que hauríem d'albirar una ciutat jardí. És a dir, aquella ciutat mínimament digna que va no, fent totes aquestes bones relacions amb els pobles propers, perquè realment és el món rural el que està viu i retroalimenta i dona... Bueno, llavors la ciutat acaba donant uns serveis que centralitzen una mica, però que tornen a revertir el territori. Aquest és el nostre ideal, que no hauríem hagut de marxar mai ni desviar-nos d'aquí.
16: Els pagesos cuiden el paisatge.
9: Cuiden el paisatge.
16: Eviten incendis.
9: Exacte.
16: Eviten, això és molt important, és aquesta cosa. Vull dir que haurien d'estar molt més valorats de lo que estan valorats, no?
9: Mantenen una mica el que és la sequera a ratlla, perquè doncs són els primers curosos en com no malbaratar-la i veure... A veure, estem en un terreny aquí, les comarques meridionals, que és un terreny de secar. Però tot i així tenim un regadiu molt, molt ben dosificat i molt ben controlat. I clar, o sigui, és... Bueno, hem dit fa un moment abans amb l'Anton. O sigui, el nostre futur com a ciutats i com a societat és precisament el món rural. I tota la pagesia que en viu, pastors, pastores... Evidentment també tenim la pesca, no l'oblidem, que tenim la costa aquí mateix. Però doncs és això el que ens ha d'assegurar això, una sobirania alimentària.
16: Clar.
9: I no dependre dels alts i baixos dels conflictes internacionals.
16: Ja ho tens.
9: De cara ens pujaran els preus perquè això no sabem d'on vindrà i en quines condicions, i clar, estarem uns esclaus d'uns mercats dominats per res, per no sé, per quatre accions a no sé quantes borses, o potser un parell de tot el món, no?
16: A Menorca tenim també molts pagesos. Hi ha, una campanya que es diu Custòdia Agrària, que fomenta el grup ecologista d'allà. Em sembla que en aquests moments ja són més de 50 llocs que fan venda local, venda directa, productes més elaborats, fent algun programa elaborat, i hi ha més, i és una, com es diu, una agricultura més diversificada. Ja tenen fruita, tenen una miqueta de tot.
9: Sí,
16: no?
9: Sí, és que, a més, pot ser pel fet de ser una illa i que també és... O sigui, nosaltres som coneixedors d'aquesta, com se li deia, la MP, una associació de pagesia, que, esclar, entre tots s'han... Bueno, han cooperat en fer això, diversificar tota la producció que hi ha autòctona de la illa i difondre-la, fer que arribi amb els mitjans que es tenen. I nosaltres els hem agafat com un exemple, en un territori, clar, molt més petit allà, però és que això no ho hem de perdre. I precisament, no sé si ara ho podria dir, però ja estem preparant des de la primavera, i ara això ja hi som al damunt, estem convocant una gran manifestació el dia 15 de novembre, que és un diumenge, a Móra d'Ebre. Amb la complicitat també de les terres, bueno, gent de l'Aragó i de Castelló de la Plana i de Terol, etc. De tota Catalunya, per reivindicar els pobles vius. O sigui, la manifestació es dirà així: pobles vius, el món rural no està en venda.
16: Ah, molt bé.
9: Precisament per això, perquè...
16: Per animar la gent a anar a viure als pobles.
9: És que, clar, vosaltres imagineu-vos, els pobles ja donen feina, doncs, evidentment, l'escola no pot desaparèixer, que això és una altra de les entitats que ens ajuden a muntar aquesta manifestació. O sigui, les escoles rurals són una delícia comparat amb l'educació que s'està fent segons en quins llocs, i molt massificades, no? Llavors, clar, assegurar-te una escola rural, uns centres sanitaris, encara que siguin en comerç, bueno, dins de la comarca, ben establerts. I tota una pagesia amb ramaderia i una logística de transport, és a dir, és un suport mutu que fa que es dignifiqui, o sigui, que es dignifiqui, que veiem que això és un futur per viure
16: clar,
9: amb la terra, amb harmonia.
16: Clar, crear la il·lusió d'anar als pobles, de tornar als pobles.
9: I imagineu-vos la quantitat de llocs de feina que pot portar això.
16: Imagina't, home...
9: Perquè, clar, tot això s'auto... O sigui, es va generant entre ells, se retroalimenta, i tothom intenta arrelar-se en un punt que...
16: Jo a vegades crec que seria això una obligació, sí, la paraula obligació no sé si m'acaba d'agradar, de molta gent jubilada. La gent jubilada, molts, els agrada tornar al camp. Exacte. Tornem al camp, tornem al camp. I darrere nostre vindrà l'ampista, aquell que es dedica a fer la pista, aquell que no sé què, vindrà llavors a la pista...
9: Una sèrie d'oficis que estan ara així aguantant-se amb dos fils, tornarien.
16: Clar.
9: Perquè realment, el que estàvem dient, vull dir, tots els materials, tot el que pugui vindre de fora, tot aquest mercat tan violent, diguéssim, perquè es pot dir així, doncs clar, se retroalimentaria i s'aprofitaria. O sigui, els residus, imagineu-vos, anirien a la baixa, segur. O sigui, tot seria tractat d'una forma molt més harmònica, local, que no portaria aquests dispendis de recursos que estem malbaratant ja, i ja em sembla que ja no...
16: És que això de viure en un poble està molt bé.
9: Està molt bé.
16: No, això de la ciutat, perquè, clar, anava a viure a la ciutat perquè donava més postín, perquè donava més prestigi.
9: Bueno, i perquè realment...
16: Però el que realment funciona és ser pagès i tal d'allò. I els pagesos, tornant a l'orgull de ser pagès,
9: exacte,
16: no? I durant molts anys estaven desconsiderats, no? El que
9: I potser
16: tant. Perquè eren ignorants.
9: No facis la famosa frase, no facis el pagès, perquè no facis l'ignorant, o no sé.
16: Exacte.
9: Era molt despectiu. Doncs
16: exacte.
9: No. Hi ha una saviesa, que només es pot aprendre i tocar-la i absorbir-la tant com puguis com a persona, que et dona un plaer, que és això, és el món rural.
16: Jo...
9: Que el busquem, el busquem els caps de setmana, els busquem els caps de...
16: Exactament.
9: Els busquem quan podem, i ara,
16: exacte,
9: doncs, un no rural, on hi ha una llista de gent que, doncs, clar, tot aquest fet de mirar la vida amb un... a un metre o 10 metres al teu voltant...
16: És que tu saps que fins i tot s'ha demostrat que si a prop d'un hospital hi ha arbres...
9: Exacte.
16: Sí, millora més la gent.
9: S'ha
16: demostrat, els arbres ens donen vida. És a dir, que el missatge que hem de transmetre, potser per acabar, als nostres oients és, de Menorca, des de Reus, Carmen Pagès, una gran lluitadora pel camp, pel territori, a l'hora de comprar, a l'hora d'anar a comprar, per favor, penseu, quin impacte tindrà el que esteu comprant damunt del territori, damunt de la pagesia local i damunt de la salut.
9: I l'economia al cap de retruc de tothom. És el que diem, cuinem el canvi, cada dia.
16: Cuinem el canvi, ai, m'agrada això.
9: Cuinem, sí, és una de les activitats que portem al Brot fent des de fa un parell d'anys.
16: I és cuinar el canvi.
9: Cuinem el canvi des de cada casa.
16: Home, bé.
9: I llavors anem incidint cada any en una comarca als restaurants, que són uns... també una finestra molt oberta a tota la ciutadania.
16: Ah, molt bé, a través dels restaurants ho feu.
9: Sí.
16: Bé, i a més, com saps, un dels bons moments de la vida és estar al voltant d'una taula amb gent que estimes. Això és els bons moments de...
9: Diuen que les revoltes es fan a la sobretaula.
16: Sí, ah, sí?
9: Els canvis.
16: Ah, sí? És veritat? Doncs pues va, revoltant-se.
9: Si la taula és bona i tot el que hi ha, imagineu-vos.
16: Moltes gràcies, Carme.
9: Gràcies a tu, Anton.
16: Gràcies, Lluís, una vegada més.
6: Gràcies, Anton.
17: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia té propem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
6: El Museu de Menorca acull una proposta que combina la pràctica del ioga amb l'expressió artística en una experiència de benestar, introspecció i creativitat. On? Sí, sí, al museu. Hi ha gent que es sorprèn, és normal, és normal. Perquè normalment al museu no hi vas pensant en fer ioga. Però en aquest sí, al Museu de Menorca. Na Charlotte Mouly i n'Antonella Zorzi se n'encarreguen d'ajudar-te a connectar no només amb el ioga, sinó també amb aquesta vessant artística que té. No t'ho perdis, val la pena, de veritat. Dissabte, dia 17 d'octubre, de 8 i mitja del matí a 12:30 del migdia, aquestes 4 horetes que te resultaran d'allò més profitoses. L'activitat té un preu de 10 euros. Pots fer la teva reserva telefonant al museu a través del web museudemenorca.com i descobrir com el museu te cau molt bé.
18: Este es el anuncio del plan Renove de Hipermueble. Renueva tus muebles viejos porque los tienes viejos y lo sabes. Con hasta 500 euros de descuento, renueva sofá, colchón, pareja... No, pareja no, tampoco hacemos milagros. Lo que sí hacemos y gratis es llevártelo a casa, eso sí. Plan Renove de Hipermueble, ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de La Llor.
19: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
20: Redescubra los clásicos del Café Balear. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
21: Del 5 al 10 d'octubre, Ciutadella celebra la Setmana d'Estocs amb descomptes especials als comerços locals i ofertes exclusives. Visita'ns a Canajuana, Androna, Teu, Lluna Moda, Lluna Infantil, Lluna Puericultura, Ses Oranetes. Fes costat al comerç local i aprofita aquesta oportunitat única. Setmana d'Estocs, Ajuntament de Ciutadella.
6: Anem a xerrar a continuació d'una d'aquestes activitats culturals que són destacades. Per què? Ara me direu que destaco tot, però m'ho heu d'entendre. Es tracta de la Fira del Llibre en Català. La 21a edició ens apropa als nostres autors. Anem a xerrar a continuació amb el conseller de Cultura del Consell Insular de Menorca, Joan Pons Torres. Bon dia.
22: Hola, bon dia, com va?
6: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. S'ha presentat aquesta setmana el que és una nova edició d'aquesta Fira del Llibre en Català. Dic jo destacada, certament perquè ens posa al nostre abast el que són els llibres del que genera la nostra pròpia cultura, no?
22: Mm-hmm. Efectivament, ja arriba un any més la fira amb aquest format que enguany toca Amor. Com sabeu, cada any fèiem un any a Ciutadella, un any Amor. Enguany, amb motiu de les obres de la plaça Constitució, amb la fira es desplaça a la plaça de l'Esplanada, Amor, i I per tant jo crec que Safira té un component, per una banda, com tu dius, de la literatura, i que és una oportunitat per posar en valor els autors menorquins, i no només menorquins, sinó la literatura en general, per atracar la literatura en els joves i en els públics de totes les edats. Jo crec que a Menorca tots sabem que és de cultura, i en aquest sentit ens sentim orgullosos de diferenciar-nos, no?, amb el pas que té la cultura i la literatura a la nostra illa. Però, a més, també, en aquesta fira, té un pas de sentir antes la setmana de pocs, de comerç local, no?, a Ciutadella. Mm-hmm. Pues, més o manco, aquesta fira també té un sentit molt de comerç local, perquè és una fira que no la podríem fer sense la col·laboració de les llibreries de Menorca, que un any més tornen a participar, i en part aquesta fira, a part de promoure la llengua, la cultura i la literatura, també és una fira per promoure la llibreria, la feina que fan durant tot l'any per donar disponibilitat als menorquins per atracar la literatura i l'oferta literària a la nostra població els 365 dies de l'any, i per tant aquesta fira en part també és gràcies, i en part és també per les llibreries de Menorca.
6: Li donem molta volta. Aquests dies arreiàvem de l'informe PISA i com ens preocupa un poc també veure, no?, el que dona d'ací mateix les dades. Però també he de dir que arreiàvem avui amb algun dels participants de l'activitat Lletres Compartides i ens deia que creu i considera que realment la lectura és un refugi del nostre cervell, no?, i que és molt important, i que probablement que els al·lots o els joves no tinguin precisament una... no passin el seu millor moment a nivell de lectoescriptura no significa que no sigui una cosa en la que tinguem que continuar empenyent, no? La fira és crucial.
22: La fira és crucial, i jo crec que Menorca es demostra any rere any que la participació tant de, no només de les 7 llibreries, sinó que enguany participen, sinó del públic, cada any hi ha moltes visites i realment hi ha molt d'interès per part del públic de Menorca amb aquesta fira i en la literatura. Per tant, jo crec que sí, ho he dit antes, Menorca es diferencia d'altres territoris en part perquè som una illa de cultura i en part perquè som una illa de lectors i també d'escriptors, no? Tots sabem que per el tamany que té la nostra illa i per una població d'uns 100.000 habitants, tenim tot tipus d'escriptors, i no només escriptors de renom, que tal vegada ja són coneguts, sinó que cada vegada, a lo millor setmanalment, podem dir que un pot obrir el diari i es troba un nou escriptor jove, o es troba una persona que a lo millor no fa falta que sigui molt jove, però que es posa a escriure. Vull dir que realment Menorca té una relació molt estreta amb la cultura i amb els llibres, i crec que aquesta fira és una oportunitat més per demostrar-ho i per posar en valor també, com he dit, la feina que fan les llibreries, i fer-li costat en un dia especial per elles.
6: Aquesta fira té molt de color i per aquest motiu hi ha un poc de tot. Ara no farem el repassat de tot, però us convidem a que pugueu trobar, a més, tota la informació. Ja és pública, està penjada, la trobareu al web del Consell. I trobareu, per exemple, que hi ha contacontes, que hi ha concursos, que hi ha una activitat en la que participa la gent jove, que això és superinteressant, i conflueixen aquí també, i és bastant significatiu, elements en el qual tot l'any hi està fent feina el Consell, per exemple, no? Aquí trobarem també el que són les obres guanyadores del Premi Francesc de Borja Moll de Rondalles i Llegendes.
22: Uh-huh. Efectivament, hi ha dos concursos, o un concurs i un premi, que de poca manera conflueixen a la Fira del Llibre en Català de Menorca, que és, per una banda, el Premi Francesc de Borja Moll de Llegendes i Rondades, que cada any hi ha molta participació, sobretot a la banda de Ciutadella, hi ha molta tradició amb aquest premi. I també tenim el concurs Carta en Terra, no?, que la participació també ha anat a més a les biblioteques de la nostra illa i també conflueix, també finalitza a la fira. Per tant, aprofitant no només per fer una fira amb diferents esdeveniments, sinó que també hi ha participació i se viuran en directe moments d'interès a nivell cultural. És qui vulgui venir no només podrà xurar i trobar llibres d'interès per un mateix, per poder fer un present, un familiar o un amic, sinó que també trobarà activitats en directe bastant interessants.
6: Doncs avui ens hem apropat a la Fira del Llibre en Català. Bueno, el que és un poc la informació del contingut. Recordeu, 23 i 24 d'octubre, a la plaça s'esplanada de Mo, per gaudir del que és la cultura en totes les diferents facetes que se'ns presenta. Gràcies, Joan Ponsorres, per haver-ho compartit amb nosaltres el nostre programa avui. Una abraçada i fins aviat.
22: Gràcies a vosaltres. Vagi bé.
6: I abans d'acabar el nostre programa encara tenim més a compartir. Volem seguir un poc la pista del que ha estat precisament l'activitat que s'ha desenvolupat al Club Nàutic Villa Carlos, i per aquest motiu, per conèixer qüestions relatives a com ha estat aquesta activitat, ens hem plantejat unes quantes preguntes que hem dirigit al Comodoro, és en Pedro Pons. Li hem volgut demanar coses com, per exemple, com s'ha desenvolupat el trofeu memorial José Preto, quin és un poc el missatge de que barregin el que és la vela llatina amb l'Optimist, o quin és un poc el nivell en el que aspiren en el futur després de les obres que s'ha fet a l'Illa Plana. Tot això li hem demanat a en Pedro Pons.
0: Hola, bon dia. Som en Pedro Pons, de Conalta del Castell, som el comodoro del club. Des de fa mig any tenim junta directiva nova i estem intentant pues, organitzar events que, bueno, que mantenir els que teníem i augmentar el nombre de béns. Aquest fin de setmana han organitzat el trofeo 43 Memorial José Preto, que José Preto era un directiu del Club Nàutic que va dur la vela lleugera en el club, en els anys 70. Enguany, per primera vegada, a part de la vela lleugera, han aconseguit que també hi hagués la vela llatina. I així hem pogut fer un encuentro de dos tipus de navegació, la navegació clàssica i la navegació amb vela lleugera més moderna. Han tingut una participació d'uns 55 embarcacions, aproximadament. Ho hem fet tot dins el port de Mo. Està molt més vistós, perquè en principi tenien que fer la vela lleugera fora port, però degut a les condicions atmosfèriques ho han fet dins el port. I ha estat, la veritat, ha estat un bon espectacle, perquè veure tot tipus de veles dins el port, navegant amb la vela lleugera i a la vela llatina, pues, ha estat una cosa molt xula. Han participat tripulacions ja amb molts d'anys i tripulacions molt joves. El guanyador va ser en Vicent Marí, del Club Nàutic de Castell. El segon classificat va ser el Besitos de... El primer classificat va ser en Espica, d'en Vicent Marí, acompanyat per son pare, en Vicent Marí també. El segon classificat va ser en Besitos, d'en Lluís Adrián, de Ciutadella, dels Amics de la Mà de Menorca. I el tercer classificat va ser en Flausto, d'en Joan Seguí, seguit d'en Colom, d'en Xavier Gomila, de Tina 3, d'en Manuel Calvo, Neni, de Josep Maria Sardoia, i Barlovent 3, d'en Joan Petrus, i Maria Glòria, d'Evarís Coll.
6: Sé que també volies mirar de fer i compartir una sèrie de determinats agraïments, no?
0: Des del Club Nàutic de Castell volem agrair la col·laboració de la família Preto, en la seva viuda de Pilar Colombrats i els seus fills. Després han nascut participants, Club Marítim de Mó, Club Nàutic de Castell, i els Amics de la Mà, els Amics de l'Esport de Mó, després també l'empresa Zulumar, per la seva col·laboració, i a totes les persones que han col·laborat, des de membres de la Junta, regatistes, amics col·laboradors, el seu esforç perquè aquest trofeu pugui sortir endavant. Per l'any que ve tenim previst intentar augmentar el nombre de participants, separaria el només segur vela llatina i vela lleugera en dos fins de setmana per separat, i res, esperam que tenim més col·laboracions d'entitats privades i públiques i que perquè els events aquests puguin sortir endavant el millor possible.
20: I ara, paraula amb Ramon Orfila.
1: L'atenció viscuda al Congrés dels Diputats en el debat de convalidació dels reials decrets sobre habitatge és un baròmetre que permet calcular l'incidència d'aquesta qüestió en la vida política, com a reflexe del fet que el carrer també es viu de manera cada vegada més dramàtica cada un dels desnonaments. De tal manera que la problemàtica de l'habitatge es troba en el punt primer del llistat del que els ciutadans perceben com a principals preocupacions. Els mateixos ciutadans de les Illes Balears senten que l'accés a un habitatge digne els resulta impossible en la pràctica per l'increment vertiginós dels preus dels lloguers. I no parlem de l'accés a un habitatge en propietat, que queda molt en fora de l'abast dels joves i famílies, amb un preu per metre quadrat que figura entre els més elevats de tot l'Estat. Prop de 25.000 famílies de les Balears tenen contractes amb una vigència a punt de caducar i saben perfectament que l'increment del preu del lloguer farà impossible qualsevol renovació. Mentre que la perspectiva de sortir al mercat immobiliari cercant noves oportunitats, ja siguin de compra o de lloguer, s'ha convertit en una missió quasi impossible. És per això que les imatges dramàtiques dels darrers desnonaments han ferit molt de prop les consciències de molts ciutadans, i especialment dels més vulnerables i dels més joves, que han sentit el clotell, l'agre alè del mercat que els condemna a cercar convivències no volgudes en gent amb la mateixa problemàtica, compartint habitatge. I tot això mentre contemplen com el que va ser el seu domicili es converteix en un habitatge de lloguer turístic massa vegades no legalitzat. L'esclafit de protestes s'han disparat per la percepció ciutadana de que cada dia empitjora la situació en tant que els grups inversors internacionals van engreixant les seves carteres de propietats amb finalitats purament especulatives. En una paraula, l'indignació de la ciutadania ha arribat a límits desconeguts a partir de la constatació de que els habitatges han deixat de tenir l'ús pel que es van pensar, de que li és més fàcil afrontar una campanya amb aquest debat com a centre que tenir-hi com a centre la qüestió de la immigració o la crisi de Ceuta o la corrupció que embruta les files socialistes. Sigui com sigui, no ho dubtin. Estem a prop d'un canvi d'era i serà cas de seguir atentament tots els moviments que ja es comencen a intuir de les diferents forces polítiques.